collir un braç, va posar-li un nom ridícul, se l'endú a casa seva i va mostrar-ho a la família, però un pare sense escrúpols que l'agafa per l'esquena i mentre renyava la nena el va tirar per la finestra. Però sort que era un gat i tenia 7 vides, 7 tirs de caiguda, quedar viu sobre la cera, rebentat i destrossat, però hi ha més vides que l'esperen. Vida.

I el cos ple de metralla que es moria, que es moria, quan vas devenir un prodigi que no haguera esperat mai. Una gata preciosa i piadosa el recollir. I amb el temps i unes carícies va curar-li les ferides i estirar fulla en els dies que passant convalescència. Però la gateta ocultava que estimava un altre gat, que he dit un gat que allò era un tigre, que ho va descobrir mal dia i va jurar que els mataria. Això era un lío de faldilles, però sort que era un gat i tenia set vides. Imagineu aquella bèstia, una espècie de legionari, reclamant com a venjança lenta mort pels dos amants. La gata queda morta, desgarrada, esgarrapada, i ell de què si no s'escapa, perseguit com una rata. Els tiros eren temps de pau però misèria, de penes i gana. I un dia el gat torna a sentir que el seu cos es levitava, que el seu cos es afiava,

i va sortir per potes de miracle que no pesquen, que no acaba com un plat de subsistència a la postguerra. Hi ha gana, hi ha gana. I havia passat 7 vides, però el gatet mai no es moria. La veritat no comprenia la gràcia d'aquesta vida i ara tan sols s'arrastrava, sol errava, sol vagava.